Estès de quant seria un fiulet, migo amb molt l'habitudin de fa passar la solitudin su l'aria d'estu motivet.